0: Ripollet Ràdio.
1: 91.3 FM.
2: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
3: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La plataforma d'entitats de Ripollet estableix les principals prioritats a treballar. La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats de Ripollet per explicar els principals eixos de treball i recollir propostes i percepcions de totes les entitats ripolletenques. Entre els principals punts a destacar trobem reclamacions històriques com la simplificació de la burocràcia. També demanen més coordinació entre les àrees de l'Ajuntament per evitar que xoquin actes d'esports, cultura o joventut, entre altres. És per això que una de les principals propostes és la creació d'un calendari unitari on es tinguin en compte tots els actes. També reivindiquen més espais per poder fer els actes denunciant una mala aplicació de la llei en la cessió dels espais i una manca de coneixement per part de les entitats, pel que demanen una figura professional que ajudi a gestionar-ho tot. A l'assemblea també es van recollir propostes com incidir de forma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades com sigui oportú per part de l'entitat. Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment de Geocaching Summer Fest 2025, Ripollet torna a ser el focus del món geocatcher aquesta vegada amb la celebració del Retro Summer Fest del 29 al 31 de maig. Enguany el Retro Summer Fest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb la tornada als anys 80 i 90 com a eix central de totes elles. El geocaching, que és un joc amb persones jugadores arreu del món, que es realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen un dispositiu GPS als seus telèfons mòbils per buscar els anomenats anats geocatxers o catxers, amagats a diferents indrets de la ciutat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el Museu Endolceix les Festes amb crema catalana i carquinyolis. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i 4 minuts d'un dimecres solejat. El dematí i el vespre fa una miqueta de rasca, fresqueta, però diuen els entesos que pujaran les temperatures, però que també hi haurà xubascos de granizo i nieve el mes de maio. Hasta el 30 de maio no te quites el saio. I aquí, com cada dimecres i cada dijous, adeu-me una amb els matins pop-rock. Ja sabeu que estem de les 10 fins a la 1. Per recordar temes com ara aquest. Wilson Pickett.

Gran èxit de Los Mismos, Los Mismos, que està en un trio fet per Elena Vázquez Minguela, que es va posar el nom artístic de Elena Bianco, que va néixer a Valladolid el dia 6 de gener de l'any 1948. Antonio Pérez Gutiérrez, que va néixer a Valladolid també el dia 6 d'octubre del 44. I Benjamín Santos Calonge, que va néixer el dia 15 de maig de 1944 a Palencia. Ells van ser Los Mismos i van tenir grans èxits.

El rei del bolero, el senyor Ramon Calabuig Batista, que va néixer el 26 de juliol de 1940. Va néixer a Mataró. Va estar vivint a Gràcia, al barri de Gràcia. Es va posar el nom artístic de Moncho, el rei del bolero.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3.
1: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però quina hora és? A quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

Gran tema de Julio Iglesias. És curiós perquè quan va començar a triomfar Julio Iglesias, la gent deia, ara hi ha un altre cantant que es diu Agosto Catedrales. Les 10:37.

El senyor Chubby Checker, creador del Twist. I ara anem amb un grup dels anys 50. Frankie Lymon i els Teenagers. ¿Por qué los tontos se enamoran?

Ja anirem amb un tema que es diu Un dia me dejarás, que la va cantar un senyor anomenat Carlos García Romero, que va néixer el dia 25 de juny de 1940 i va morir el dia 30 de desembre de 2013. Va néixer a Madrid. Fills d'un cantant barítono, i la seva mare era una soprano. Es va posar el nom artístic de Tito Mora.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. La plataforma d'entitats de Ripollet estableix les principals prioritats a treballar. La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats de Ripollet per explicar els principals eixos de treball i recollir propostes i percepcions de totes les entitats ripolletenques. Entre els principals punts a destacar trobem reclamacions històriques com la simplificació de la burocràcia. També demanen més coordinació entre les àrees de l'Ajuntament per evitar que xoquin actes d'esports, cultura o joventut, entre altres. És per això que una de les principals propostes és la creació d'un calendari unitari on es tinguin en compte tots els actes. També reivindiquen més espais per poder fer els actes denunciant una mala aplicació de la llei en la cessió dels espais i una manca de coneixement per part de les entitats, pel que demanen una figura professional que ajudi a gestionar-ho tot. A l'assemblea també es van recollir propostes com incidir de forma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades com sigui oportú per part de l'entitat. Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment de Geocaching Summer Fest 2025, Ripollet torna a ser el focus del món geocatcher aquesta vegada amb la celebració del Retro Summer Fest del 29 al 31 de maig. Enguany, el Retro Summer Fest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb la tornada als anys 80 i 90 com a eix central de totes elles. El geocaching és un joc amb persones jugadores arreu del món que es realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen un dispositiu GPS als seus telèfons mòbils per buscar els anomenats geocatxers o catxers, amagats a diferents indrets de la ciutat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al cim Molí d'en Rata tenim el Museu Endolceix les Festes amb crema catalana i carquinyolis. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock
4: amb Ramon Argenter.

I continuem fins a la una amb els matins Pop Rock. Els Four Tops.

0: God's sakes, turn around.
1: I amb el senyor Kenny Rogers hem arribat a les 11 i 18 minuts. Tom Jones, amb un tema dels Beatles, Yesterday.

0: Matins Pop Rock, a Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Elvis en directe, que després del raig 69, quan va abandonar el cinema, que va fer 33 pel·lícules en 15 anys, va començar a cantar, deixar de fer pel·lícules i deixar el rock and roll.

I amb la veu del senyor Otis Redding, hem arribat a les 11:52. Blue Moon, els Martels.

I amb el senyor Maurice Williams i el grup Los Zodiacs hem arribat ja quasi a les 12. Jairo.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La plataforma d'entitats de Ripollet estableix les principals prioritats a treballar. La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats de Ripollet per explicar els principals eixos de treball i recollir propostes i percepcions de totes les entitats ripolletenques. Entre els principals punts a destacar trobem reclamacions històriques com la simplificació de la burocràcia. També demanen més coordinació entre les àrees de l'Ajuntament per evitar que xoquin actes d'esports, cultura o joventut, entre altres. És per això que una de les principals propostes és la creació d'un calendari unitari on es tinguin en compte tots els actes. També reivindiquen més espais per poder fer els actes, denunciant una mala aplicació de la llei en la cessió dels espais i una manca de coneixement per part de les entitats, pel que demanen una figura professional que ajudi a gestionar-ho tot. A l'assemblea també es van recollir propostes com incidir de forma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades com sigui oportú per part de l'entitat. Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment de Geocaching Summer Fest 2025, Ripollet torna a ser el focus del món geocatcher aquesta vegada amb la celebració del Retro Summer Fest del 29 al 31 de maig. Enguany, el Retro Summer Fest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb la tornada als anys 80 i 90 com a eix central de totes elles. El geocaching és un joc amb persones jugadores arreu del món que es realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen un dispositiu GPS als seus telèfons mòbils per buscar els anomenats geocatxers o catxers, amagats a diferents indrets de la ciutat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el Museu Endolceix les Festes amb crema catalana i carquinyolis. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
3: You got me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
4: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
5: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock. Doncs ja hem arribat a les 12 del migdia d'un dimecres, dia 20 de maig del 2026. Avui és Sant Bernardino. Felicitats, Bernardinos. No sé si a Santa Bernardina. No ho sé. Les 12 i quasi 6 minuts. Fins a la una encara tindrem temps d'escoltar temes com ara aquest.

Los Platters, el humo ciega a tus ojos. És un altre grup que va aparèixer a Madrid. Es va posar el nom de Los Refrescos i van dedicar aquesta cançó a Madrid.

0: És la millor cançó que van fer Los Refrescos de l'any 1989, aquest tema dedicat a Madrid. Aquí no hi ha playa. A punt d'arribar, no, hem arribat ja a 2:15.
1: Matins Pop Rock.
2: A veure, 91.3. A veure, que bé si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
3: A veure, què no sona, papa?
2: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
3: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però quina hora és? A quina hora és?
3: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
1: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.
0: Los tres tenores, aquesta tarda, comencem a les 5, com sempre, cada dimecres, de 5 a 7, els tres tenores dan la nota. I ara qui dan la nota és... Los Bravos.

Aquesta és la veu de Luis Aguiler, que va treure aquest tema. Bueno, no el va treure ell, ara posarem l'original. Un estiu va sortir aquesta cançó de Dile, de versió a ritme de cúmbia, de Luis Aguiler. I ara escoltareu la versió oficial, que va tenir un gran èxit. I el grup es deia Los Exiters. Tema original.

Les Exeters, tres noies de color i un noi, van tenir, portaven la veu cantant elles, les noies, les Exeters, les 12:42.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

I amb el senyor Trini López estaríem al final del programa. Demà a les 10 tornarem. Atenció, molt bona tarda. Us deixo en bona companyia. Elvis.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock,
1: amb Ramon Argenter.
2: Ripollet Ràdio.
3: Info. Butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Poveda. La plataforma d'entitats de Ripollet estableix les principals prioritats a treballar. La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats de Ripollet per

0: plataforma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades com sigui oportú per part de l'entitat. Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment de Geocaching Summer Fest 2025, Ripollet torna a ser el focus del món geocatcher aquesta vegada amb la celebració del Retro Summer Fest del 29 al 31 de maig. Enguany el Retro Summer Fest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb la tornada als anys 80 i 90 com a eix central de totes elles. El geocaching, que és un joc amb persones jugadores arreu del món, que es realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen un dispositiu GPS als seus telèfons mòbils per buscar els anomenats geocachers o cachers, amagats a diferents indrets de la ciutat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el Museu Endolceix les Festes amb crema catalana i carquinyolis. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La plataforma d'entitats de Ripollet estableix les principals prioritats a treballar. La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats de Ripollet per explicar els principals eixos de treball i recollir propostes i percepcions de totes les entitats ripolletenques. Entre els principals punts a destacar trobem reclamacions històriques com la simplificació de la burocràcia. També demanen més coordinació entre les àrees de l'Ajuntament per evitar que xoquin actes d'esports, cultura o joventut, entre altres. És per això que una de les principals propostes és la creació d'un calendari unitari on es tinguin en compte tots els actes. També reivindiquen més espais per poder fer els actes, denunciant una mala aplicació de la llei en la cessió dels espais i una manca de coneixement per part de les entitats, pel que demanen una figura professional que ajudi a gestionar-ho tot. A l'assemblea també es van recollir propostes com incidir de forma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades com sigui oportú per part de l'entitat. Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment de Geocaching Summer Fest 2025, Ripollet torna a ser el focus del món geocatcher aquesta vegada amb la celebració del Retro Summer Fest del 29 al 31 de maig. Enguany, el Retro Summer Fest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb la tornada als anys 80 i 90 com a eix central de totes elles. El geocaching, que és un joc amb persones jugadores arreu del món, que es realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen un dispositiu GPS als seus telèfons mòbils per buscar els anomenats geocatxers o catxers, amagats a diferents indrets de la ciutat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el Museu Endolceix les Festes amb crema catalana i carquinyoli.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Increíble.
1: Madre mía, madre mía.
2: Muy buena.
1: Madre mía, qué versión.
3: Thursday Night, un tema... reitero lo del 1966, porque con Basie ya lo vio claro que esta era la manera de llegar a la Junta. Y no se equivocaba.
1: 1966. ¿Y qué pasaría en... ¿Cómo estamos? ¿20?
2: A 20 de mayo. No te quites el sayo hasta el día 30 de mayo.
1: Sí, sí, vamos, vamos.
2: Tata Mérides.
1: Ahí está.
3: Ah, pues venga.
2: Se están acabando los programas, se están acabando ya las Tata Mérides, ¿eh?
1: Sí. Sí, pues después le pondremos otra cosa.
2: Bueno, avui dia 20 de maig, a l'any 1985, a Ripollet hi havia 25.737 habitants.
3: 85.
2: Sí, l'any 85. 12.951 homes. Vam guanyar els homes aquí, eh? Però jo seguia sent solter, clar, hi havia més, menys dones. De dones n'hi havia 12.786, o sigui que van guanyar els homes per 155. I hem de dir que en l'any 1970, anem enrere ara, pràcticament es van acabar les vinyes de Ripollet. I van haver, amb aquests 4,39 quilòmetres quadrats que té Ripollet, un total de 5.750 cargues de vi, que vol dir... 920.153 quilos de raïm en Ripollet, eh?
1: Sí.
2: I el batlle va ser el senyor Bonaventura Dorsal. No m'acuerdo ni una casa que se llame Dorsal en Ripollet.
1: No.
2: No, per ara no.
1: La va averiguar?
2: Miraré, perquè totes les mas eren conocidos, no? Que si eren parentes o no parentes, no lo sé, però Bonaventura Dorsal... No sé qué número llevaba, qué dorsal llevaba, pero no. No lo tengo.
3: El nombre es el de la dona.
2: Buenaventura la... Dorsal.
3: La dona
2: era
3: és el
2: batlle de Ripollet. Va estar un any per això, eh?
1: Sí.
2: No va tenir Buenaventura, eh?
1: Què any el quita?
2: Any 1986.
3: No, has dit el 70, era, no sé què.
2: No, el 70 va ser el del vi.
1: 85?
3: Ah, vale.
1: Sí, 1985?
2: 86.
1: 86?
2: Sí.
1: El alcalde?
2: Buenaventura Dorsal. Perdó, 1826.
1: Es que me estoy volviendo tarumba ya, digo.
2: 1826.
3: Jo
2: també estava flipat. I ara anem, doncs, també amb les efemèrides musicals. Que anem amb un senyor que va fer una gran versió del Love Story, una gran versió del Padrino, Outward Andrew, més conegut amb el nom artístic de Andy Williams, que va néixer el dia 3 de desembre de 1927 a Wailake, Estats Units. Va morir el 25 de setembre de l'any 2012 a l'edat de 84 anys. Està enterrat en el cementiri de Bradson, Estats Units.
1: No faltava ese dato.
2: Estats Units d'Amèrica. El cantant d'Estats Units, Andy Williams, estava al número 1 les llistes dels senzills en el Reino Unit. United Kingdom, no? United Kingdom, la Gran Bretanya, no? Parlant de la gran...
3: Saps el que vol dir United Kimball?
2: Unidos todos.
1: Ave Maria.
3: Les boles juntes.
2: El què?
3: Les boles juntes.
2: Que bola. Vale. Hablando de United Kimball i los británicos, me'n recordo que el meu pare m'explicava que un dia, fent el taxi a Barcelona, hi va pujar un senyor, tot ben trajat, i li diu, em porta el tall britànic, sisplau? Mi padre, no, tall britànic? No sabia que era el Corte Inglés. Bueno, anem a recordar Butterfly, Andy Williams.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La plataforma d'entitats de Ripollet estableix les principals prioritats a treballar. La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats de Ripollet per explicar els principals eixos de treball i recollir propostes i percepcions de totes les entitats ripolletenques. Entre els principals punts a destacar trobem reclamacions històriques com la simplificació de la burocràcia. També demanen més coordinació entre les àrees de l'Ajuntament per evitar que xoquin actes d'esports, cultura o joventut, entre altres. És per això que una de les principals propostes és la creació d'un calendari unitari on es tinguin en compte tots els actes. També reivindiquen més espais per poder fer els actes, denunciant una mala aplicació de la llei en la cessió dels espais i una manca de coneixement per part de les entitats, pel que demanen una figura professional que ajudi a gestionar-ho tot. A l'assemblea també es van recollir propostes com incidir de forma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades com sigui oportú per part de l'entitat. Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment de Geocaching Summer Fest 2025, Ripollet torna a ser el focus del món geocatcher aquesta vegada amb la celebració del Retro Summer Fest del 29 al 31 de maig. Enguany, el Retro Summer Fest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb la tornada als anys 80 i 90 com a eix central de totes elles. El geocaching, que és un joc amb persones jugadores arreu del món, que es realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen un dispositiu GPS als seus telèfons mòbils per buscar els anomenats geocatxers o catxers, amagats a diferents indrets de la ciutat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el Museu Endolceix les Festes amb crema catalana i carquinyolis. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Eleanor Rigby con Wes Montgomery.
1: Vaya música hoy, madre mía.
0: La verdad es que hoy la música del programa está siendo extraordinaria.
1: Pues fíjate, ahora viene Ramón con un éxito internacional.
2: Bueno, pues una noia que va néixer a Cáceres.
0: És necessari, Ramon.
2: El 29 de maig de 1956, té 69 anys. Una cançó que venia de fora,
1: Venia
2: de fora. Sí. La cançó, que ella és María Jesús Grados Ventura, més coneguda amb el nom de María Jesús i su acordeón.
0: Sí, sí.
2: I el baile de les
0: abejas,
2: de les bajas, de los pajaritos. Una cançó que venia estrenada, es va convertir en el públic amb número 1 en ventes, en l'any 81. Aquest tema, original titulat Chicken Dance, va estar feta pel Werner Thomas i difundida, a més, a Espanya per països com a Finlàndia, Frederick. I també la va cantar amb el nom de Tra-la-la-la-la, la va cantar Albano i Romina Bobert. Ponem a recordar la versió de los pajaritos.
1: I llamaban el baile del pato.
2: El baile del pato, baile sí. Del cada pato. País le llama un baile.
1: El baile
2: de los pajaritos.
1: Después, sí.
2: El baile de los pajaritos.

0: Camocholo a su olivo y Cacerdo a su cochinera. ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu!
1: Ripollet Radio. Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La plataforma d'entitats de Ripollet estableix les principals prioritats a treballar. La plataforma va celebrar dilluns al vespre al Centre Cultural una assemblea que va aglutinar entre 30 i 40 entitats de Ripollet per explicar els principals eixos de treball i recollir propostes i percepcions de totes les entitats ripolletenques. Entre els principals punts a destacar trobem reclamacions històriques com la simplificació de la burocràcia. També demanen més coordinació entre les àrees de l'Ajuntament per evitar que xoquin actes d'esports, cultura o joventut, entre altres. És per això que una de les principals propostes és la creació d'un calendari unitari on es tinguin en compte tots els actes. També reivindiquen més espais per poder fer els actes denunciant una mala aplicació de la llei en la cessió dels espais i una manca de coneixement per part de les entitats, pel que demanen una figura professional que ajudi a gestionar-ho tot. A l'assemblea també es van recollir propostes com incidir de forma més incipient a les xarxes socials. Totes elles seran estudiades i implementades com sigui oportú per part de l'entitat. Després de la gran acollida que va tenir l'esdeveniment de Geocaching Summer Fest 2025, Ripollet torna a ser el focus del món geocatcher aquesta vegada amb la celebració del Retro Summer Fest del 29 al 31 de maig. Enguany, el Retro Summer Fest compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb la tornada als anys 80 i 90 com a eix central de totes elles. El geocaching és un joc amb persones jugadores arreu del món que es realitza a l'aire lliure. Les persones que hi participen utilitzen un dispositiu GPS als seus telèfons mòbils per buscar els anomenats geocatxers o catxers, amagats a diferents indrets de la ciutat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el Museu Endolceix les Festes amb crema catalana i carquinyolis. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
3: Els dijous al vespre a Ripollet Ràdio és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Television Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
4: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Del rap, avui parlarem en profunditat i deixant de banda titulars i eslògans. Intentarem comprendre de què va tot això. Bona nit, Mari Carmen, com estàs?
1: Hola, molt bona nit. Doncs estic encantada d'estar aquí, de que puguem tenir un moment de parlar, parlar d'una cosa que és molt important, que està passant, que vivim en el nostre dia a dia molts docents i que, bueno, des de fa principi de curs hem anat vivint un augment de la tensió entre nosaltres com a cos docent i el Departament d'Educació, i per posar una mica de llum sobre tot això.
0: Doncs vinga, anem al gra. Per què estem en vaga?
1: Estem en vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. Això per començar. Però no ens quedem només aquí. La millora de les condicions laborals passa per millorar unes ràtios, millorar una quantitat de documents burocràtics que hem de fer dia a dia, millorar unes hores infinites que fem de treball a casa, que són incomptables, millorar una inclusió real de tot aquest alumnat que tenim i al qual volem arribar, amb totes les seves necessitats individuals i específiques. I, en fi, no és només pujar els salaris, que també és molt important per poder dignificar la nostra professió, sinó recuperar tot això que ens dona la sensació que hem anat perdent en els últims 15 anys des de l'acord que vam fer arrel de les retallades de parar el nostre sou. Des de llavors no només hem viscut una estancada del nostre sou, sinó un empitjorament de l'ambient a les aules.
0: I més enllà de les condicions laborals, salarials, jo diria que potser la sensació que em dona és que el malestar docent no només pertany a aquest àmbit, perquè hi ha docents que expliquen que cada any tenen més la sensació d'impotència. Tu diries que avui dia el professorat ha deixat de sentir que pot transformar la realitat?
1: La nostra professió, certament, ens obre les portes a poder ser agents de canvi. I aquesta és una, per mi personalment, dels motius principals de motivació, no? Perquè penses i sents que a la vida d'aquestes persones que estàs acompanyant, que és l'alumnat, hi ha un impacte. L'educació és una cosa que enriqueix i obre la ment per tota una vida, i és un regal que ens acompanya per la resta dels nostres dies. Què passa avui dia? Aquesta autoritat social, no?, s'ha perdut i creiem que la mereixem. Per tant, recuperar-la és primordial.
0: Totalment d'acord. I ara que utilitzaves aquesta paraula, no?, autoritat, fent referència a la idea tan extensa que els mestres ja no tenen autoritat, què vol dir exactament aquest terme dins una aula?
1: Nosaltres com a docents ens trobem diàriament a situacions de gestionar un grup de persones molt divers, als quals els hi vols proposar coses difícils. Els hi vols proposar que aprenguin. No és gens fàcil. És tota l'estona sortir de la comoditat i fer un esforç constant, no? Què passa? Que aquest esforç l'has de fer acompanyant a l'alumnat i així necessites tenir una posició de respecte, de confiança, de que et vegin com una persona a la que seguir. S'ha perdut l'autoritat? Nosaltres sentim en moltes ocasions que és tanta la complexitat i podem dedicar tan poc temps realment a preparar el treball d'aula, perquè es veu desplaçat per altres moltes tasques, que aquesta autoritat veiem com es perd. No només això, sinó que per part de la societat en general hi ha certs discursos que imperen que no ens porten per un camí de respecte, sinó com de l'últim mico, que és al final el que sentim, no?
0: Això pel que fa al que succeeix dins l'aula, però el vostre àmbit laboral no només el podem emmarcar dins de quatre parets i una pissarra. Molts professors i professores parlen de sobrecàrrega burocràtica. Ens pots explicar com aquesta burocràcia afecta el temps, l'energia i fins i tot la

0: qualitat educativa que una docent pot oferir als seus alumnes?
1: Sí, clar, el tema és, quan tu has de fer una tasca i per fer aquesta tasca has de preparar 4 documents i a posteriori de fer aquesta tasca has de fer uns altres 3, es veu totalment disminuïda. Al final el que importa i és transformador és la tasca en si, no?, que fas amb l'alumnat per treballar-la. Però si has de dedicar més temps a preparar documents per poder dur-la a terme, es veu absolutament mermada i minvada.
0: En aquest sentit, tens potser la sensació que avui es demana al docent que sigui professor, psicòleg, educador social, administratiu, mediador i tot això alhora?
1: Absolutament, i de fet és un punt molt clau que considero que seria tot un èxit si ho aconseguim, de tots aquests professionals, professors, psicòlegs, educadors, administratius, mediadors, s'integressin dins del sistema educatiu. Nosaltres podríem centrar-nos en ensenyar els continguts, en generar uns resultats d'aprenentatge significatius que els acompanyin, que realment els serveixin. I clar, què pots esperar si penses que aquesta figura, no, t'ha de fer també doncs, de psicòleg? O sigui, per exemple, perquè et facis una idea, jo treballo a la formació professional. Tenim una orientadora professional, que realment és una psicòloga i atén als casos de complexitat que hi puguin haver per part de l'alumnat a nivell de salut mental, per exemple, entre d'altres moltes coses. Tenim una per 1.000 alumnes. Aquesta és la ràtio que estem vivint ara mateix. Llavors, això en cas de les psicòlogues, però necessitem mediadors que realment hagin sigut educats a la mediació. Una reivindicació històrica dels educadors socials juntament amb els professors és que estiguin dins de les aules, que els educadors socials no estiguin només a fundacions o als marges de la societat, sinó que s'integrin i així poder acompanyar l'alumnat com mereix.
0: Doncs aquí jo el que detecto, així a priori, és una contradicció, no? Hi ha una contradicció flagrant entre el que és el discurs institucional, que parla constantment d'educació emocional, innovació i inclusió, i la realitat material dels centres, pel que m'estàs explicant. Llavors, què passa a les aules?
1: Correcte. Aquests discursos d'innovació, de digitalització, penso que no van a favor de realment l'aprenentatge, sinó van més en el sentit de dir, ostres, tu, professor, si no t'adaptes, si no estàs tota l'estona intentant dur a terme l'última metodologia o l'última digitalització que estem volent implementar, és problema teu que no hi hagi uns resultats, que hi hagi tant fracàs escolar, que hi hagi tant d'abandonament, no? Llavors, penso que en aquest sentit és una arma de doble raser. I tant que els professionals ens formem i volem implementar mètodes efectius, però hi ha mètodes efectius que es poden dur a terme sense tota l'estona haver de buscar la nova cosa i si no la dus a terme, doncs llavors és culpa teva, no? Realment la culpa del fracàs del sistema educatiu va molt més orientat a la falta de recursos materials que a la no implementació de totes les últimes tecnologies o metodologies innovadores.
0: Doncs gràcies per explicar-ho així, perquè crec que és molt necessari. Com la nostra audiència sap, i tu també, això és un programa de rap, tot i que avui el rap serà una excusa, d'acord? Ens centrarem durant tot el programa a parlar amb tu i aprofitar que estàs aquí. Però bé, parlant d'escoles, m'agradaria que soni breument, no la posarem sencera, L'école de la vie.

0: ça ne fera plus fort que la vie. Ça restera toujours. Mari Carmen, ara pensava que sovint es parla de l'alumnat des d'un discurs força simplista. O bé la joventut està perduda, o bé els professors i professores no s'adapten als nous temps. Tu què creus que està passant realment amb el jovent? Els costa més trobar el seu camí?
1: Ostres, la joventut és un tema molt interessant, perquè al llarg dels anys sempre es pensa el mateix de la joventut. Aquests discursos els trobaràs al llarg de la història, o sigui, podem anar enrere, que sempre a l'edat adulta, no, diem, els joves estan perduts,
0: no? Estos jóvenes.
1: Estos jóvenes, ya, esto ya no es lo que era antes, i és una cosa que trobarem sempre. El que sí que és cert que és que trobem que la joventut està tan perduda com desitjos té, com somnis té, no? I estem els humans en aquella etapa de desenvolupament, de voler integrar-nos a la societat amb unes normes i amb unes dinàmiques absolutament desconegudes, que sovint et porten a prendre decisions abans de saber realment què és el que estàs comprant. Llavors, penso que hem de tenir molta empatia amb aquesta edat vital que tots hem viscut i tocar una mica de peus a terra. Aquestes persones necessiten acompanyament, necessiten que les persones estiguem al seu costat, de la seva banda, que entenguem els canvis que estan vivint al seu interior i sobretot pensar que cada cop avui dia hi ha més opcions de món laboral. Si el mercat laboral està en constant canvi, bueno, pensem, dintre de 5 anys hi haurà moltes més professions que no coneixem, no? Com podem orientar aquestes persones per poder adaptar-se? No ho sabem ni nosaltres. Estem tan perduts com ells, si ho pensem.
0: Doncs és molt possible, sí, és així. Des d'aquest intent d'empatitzar, aquesta paraula m'ha agradat molt, crec que no només s'ha d'utilitzar, sinó que tots i totes l'hauríem de practicar molt quan es tracta d'aquests col·lectius. Com creus que els ha pogut afectar, ja que parlaves també de la realitat en la que viuen, no? Aquest hiperconsum digital, TikTok, la immediatesa, les pantalles, a la seva capacitat d'atenció i aprenentatge?
1: Doncs els hi ha afectat com ens ha afectat a tothom. O sigui, aquí m'agradaria que tothom fes una autoanàlisi de com ha canviat la seva vida, com era abans i després de les noves tecnologies. Pensem en el scrolling infinit. Tu tens un mòbil davant i estàs constantment rebent informació, que podria ser verídica o no, però compulsivament estàs consumint informació. Aquest bombardeig d'informació et pot generar emocions molt diferents, extremes fins i tot, o fins i tot està provocant una sensació d'ansiolític directament, no? De relaxació. La diferència és que aquest jovent ha viscut en un món que ja ha començat en aquestes dinàmiques. Ells no han conegut un abans i un després. Nosaltres, la nostra generació, nosaltres som millennials, oi que sí, Arnau?
0: Sí, per sort o per desgràcia.
1: Hem viscut, som els últims, no?, que hem viscut una societat sense aquest hiperconsum digital, aquesta immediatesa. Però ells, el seu cervell, la seva realitat, s'ha format al voltant de rebre aquests estímuls constants. I tant que ha tingut un impacte. Si el notem nosaltres, imagina't que el teu cervell es formi en aquest context de rebre constantment una recompensa dopamínica amb molt poc esforç. Mm-hmm. Com es trasllada això a l'aprenentatge, a l'atenció, a l'alumnat? Doncs que, com a docents, sentim que estem competint amb les xarxes socials. O sigui, és una batalla per captar la seva atenció. El més valiós que podem tenir com a professors és l'atenció del nostre alumnat. I aquesta atenció es veu constantment minvada perquè tenen l'impuls, l'estímul, doncs, de tenir una dopamina fàcil i agafar el mòbil i tal. Doncs això és un camp de batalla que estem lliurant avui dia i no és fàcil poder generar un ambient on puguin tenir l'atenció plenament als continguts que els hi proposes, perquè al final els continguts que els hi proposes potser disten molt de la seva realitat. Imagina't, jo puc ensenyar dret laboral, però tu ets un nen de 16 anys que no té molt clar realment el que vol fer i, bueno, potser vol treballar, potser no, i ara has de fer un examen de drets laborals.
0: És cert, llavors, i aquesta qüestió no la plantejaré com una pregunta, per tot el que has explicat, puc deduir que avui dia costa molt més a classe sostenir el silenci, mantindre la concentració o fins i tot l'escolta activa que fa uns anys. Així que, si em permets, passaré amb la següent pregunta, que també em sembla molt important i té a veure amb la qüestió lingüística. Mari Carmen, què passa amb el català?
1: El català. Què passa amb el català? El que passa a les aules és un reflexe, de nou, amb el que passa amb la societat. De fet, una de les coses que més m'agrada i per les quals em vaig dedicar a l'educació és que una aula és una mini-societat, és una mini-representació del que està passant a gran escala fora. Què està passant a gran escala fora? No es fa ús del català. Si no es fa ús del català, l'alumnat dins de l'aula sentirà que no és una llengua amb la qual s'hi senti còmode, no és una llengua amb la qual potser li serveixi cap al futur. I jo, que estic a la formació professional, molts alumnes em diuen per què haig de parlar català? Per què? No li veuen el sentit. Llavors, jo ho trec per la via professionalitzadora, no? Doncs que vivim en un món en el qual el català és igual que el castellà a nivell d'importància i els obre portes a poder parlar català. El que et trobes al final és que tu els hi parles català i et contesten en castellà. Llavors, també els docents, en aquest sentit, estem lliurant una batalla constant per poder canviar aquest xip de dir, ostres, no passa res si no domines el català. Pots equivocar-te. És una base superimportant en una aula. Pots equivocar-te, atreveix-te. No el domines perquè fa poc temps que hi ets aquí. És l'espai on et pots equivocar.
0: Agafant la corda d'aquesta utilitat social, creus que el sistema actual està preparat per educar persones crítiques o més aviat prepara individus adaptables al mercat laboral?
1: Home, jo ja et dic, parlant de, com a docent de formació professional, el meu currículum, els continguts que haig d'apropar a aquest alumnat són purament continguts que els preparen pel món laboral. El pensament crític l'haig d'introduir d'altres maneres. Les metodologies que faig servir és on haig de buscar la manera de poder entrar-lo, no? Però certament es vol formar gent preparada per treballar de mecànic, gent per treballar d'administratiu, de màrqueting, del que sigui. Llavors, es volen preparar persones que puguin fer unes tasques, que pensin o no, és una altra cosa.
0: Evidentment, això no et mereix una opinió gaire bona.
1: No, clar. Vull dir, aquest pensament crític seria una clau per poder després afrontar una vida amb una capacitat de distinció de pròpia del que està bé, del que està malament, de poder qüestionar-te si les informacions que estàs rebent són certes o no, de poder anar a buscar les fonts. I bueno, tot això són cosetes que volem i estem introduint cadascú en la mesura del possible com pot, però hauria de ser la pedra angular al final, no?
0: Però com que això no acaba de passar, cap a on creus que anem?
1: Doncs mira, amb les noves lleis ja es va veient, no? Cada cop anem a un sistema que deixa, per exemple, que l'alumnat avanci de curs a l'educació obligatòria amb assignatures suspeses. Si no hi ha una repetició d'aquests continguts, tu avances i hi ha coses que no s'han integrat a la teva persona. Ens estem veient que hi ha persones que estan entrant a la formació postobligatòria o no, o al món laboral directament, que no tenen moltes capacitats que abans es donaven per suposades. I, sincerament, penso que aquestes persones no tindran la capacitat de poder tenir un pensament crític sobre el que els hi passa, sobre les seves vides.
0: Família, escola, entorn, política... Kendrick Lamar en sap parlar d'aquestes coses. K-Dot, pick up the phone, nigga, every time I

0: Obrim ara, com hem dit, un altre espai per parlar de les famílies i la política educativa, perquè és possible que hi hagi certes contradiccions en el discurs institucional hegemònic. Creus que les famílies avui dia deleguen massa responsabilitats en l'escola?
1: Crec que avui dia les famílies viuen situació molt complicada i això parla de la crisi general que estem vivint. Penso que el sistema està muntat perquè hagin de treballar tant el pare com la mare, si n'hi ha dels dos a la llar. Això fa que com a mínim estiguin 8 hores fora de la casa. En quin moment de qualitat, perquè tu treballes 8 hores, torna a casa i posa't a educar un nen o diversos, en quin moment li poden dedicar a aquestes famílies temps de qualitat com es mereixerien, no? A les seves criatures. Llavors, en aquest sentit, hi ha un discurs contradictori. No, és que les famílies han d'educar els nanos a casa, que per suposat han d'educar els nanos a casa, i és una base principal. Però realment el sistema està preparat perquè aquestes famílies puguin dedicar el temps que mereixen?
0: Bona pregunta.
1: Perquè, clar, tornes a casa, fas el menjar, el rentes i a dormir.
0: I viau. És possible, llavors, que l'escola estigui assumint funcions que abans cobria la família o la comunitat, no?
1: Possiblement. Òbviament, les famílies en veure que es veuen desproveïdes del temps material de poder fer això, confia en que l'Estat ha fet que aquesta tasca la faci un cos que es diu l'educació, no?
0: I quan els polítics parlen d'educació, tens la sensació que són conscients de tot això i escolten realment la problemàtica que plantegeu els i les docents, o que governen més des de la gestió estadística o pressupostària?
1: Crec que són absolutament conscients del que estan fent. Crec que són absolutament conscients de aquests canvis de llei que hi ha hagut en els últims anys, aquestes retallades, etc., les conseqüències que estan tinguent. Simplement s'estan rentant les mans. És cinisme pur.
0: Ara que deies això de canvis de lleis, per què creus que costa tant fer reformes educatives estables i que durin en el temps? Com es podria solucionar això? Perquè...
1: Bueno, és que som un ninot, l'educació, a la mercè de la política, no? Els punts educatius són un reclam immens per poder posar en el teu programari electoral. No, ara farem que els alumnes estudiïn religió. No, ara farem que l'alumnat no faci català. Llavors, estem que cada 4 anys ens canvien les lleis. Si no hi ha una previsió i una planificació a llarg termini, quants anys dura l'educació d'un infant? 15? Si estem canviant-la cada 4 anys, què està passant aquí? És absolutament contradictori. Si estem sotmesos a les dinàmiques electoralistes, cada 4 anys és A i després és Z.
0: I creus que en aquestes dinàmiques electoralistes hi ha una tendència a maquillar els problemes de la comunitat educativa utilitzant un llenguatge tècnic inintel·ligible, amb discursos optimistes, inclús arribant a apel·lar al fet vocacional?
1: Home, per suposat. Si estàs cremat, és que potser no tens vocació. I això als docents ens fa molt de mal, perquè realment qui es queda a les aules i perdura és perquè té vocació. És una professió que no hi aguantes, no estaràs molts anys si realment allò no desperta algú espiritual, gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha qui diu també que l'escola reflecteix exactament la societat que tenim. Precarietat, hiperestimulació, com dèiem abans, desigualtat i individualisme. Estàs d'acord amb aquesta idea? Estàs d'acord amb que l'escola sigui un reflex de la societat que tenim?
1: Sí. Sí, sí. Amb totes les seves contradiccions, l'escola és un reflex de la societat que tenim. L'escola és un espai complex, vivim en una societat complexa.
0: I no és possible que vagi en des de la ignorància, vagi en direcció contrària i sigui la societat la que determina a tots els nivells quina educació acaba rebent l'alumnat mitjançant els mecanismes de implementació de segons quin tipus de poders, si ho analitzem des d'una mirada gairebé ontològica del que és l'educació en si?
1: No t'he entès, Arnau, m'ho pots
0: explicar. No, crec que no m'he entès.
1: Vinga, va, reformulem.
0: És a dir, creus que és més que l'escola reflecteixi el que la societat és, o que la societat és el que l'escola fa néixer?
1: Vale. Penso que és més que l'aula és un reflex de la societat. I tant que som una entitat generadora de dinàmiques. Som una entitat reproductora, de fet, de dinàmiques. Som, penso, més reproductors que generadors. Per tant, l'escola té uns inputs per part de la societat i aquest els recicla i els torna a posar allà fora.
0: Potser no ho hauríem de tractar tant per separat, no?, i hauríem d'entendre que són dos agents que es retroalimenten i conviuen.
1: Completament.
0: No? I no sí. Es poden separar l'un de l'altre. Mm-hmm. Bé, anem a obrir una mica la finestra després d'aquesta intervenció, perquè és molt dens. Jo sé que és molt dens, és molt complicat. Els dos estem intentant no dir res que no volem dir i dir tot el que ens interessa i ens ve de gust explicar. Així que anem a escoltar una miqueta Casey i En fan de casa.

0: Comencem aquest nou bloc per parlar sobre reivindicacions i ho farem interpel·lant a l'audiència. Tu què li diries a algú que pensa que la vaga actual perjudica els alumnes?
1: Em fa molta gràcia aquesta expressió, que l'he sentit des de principi de curs, no? Ah, és que perjudiqueu a l'alumnat. I fins i tot per part d'alguns docents, eh? No, jo no faig vaga perquè això seria perjudicar l'alumnat. O en el tema de les sortides, no? Que en molts centres, més de 1.000 centres ara mateix, s'han adherit a negar-se a fer sortides o qualsevol cosa que sigui fora de l'horari lectiu, com per exemple colònies. No, estàs perjudicant l'alumnat i el seu desenvolupament i la seva socialització i tal. Em sembla que és un ninot de palla. Em sembla que és una manera de treure el focus sobre el que realment és important. Plantegem-nos què realment perjudica els alumnes. Perjudica els alumnes que el seu docent deixi de fer 5.000 hores extres per anar a por ahí, a emportar-se'ls? O perjudica l'alumnat que cada 4 anys tinguem una nova llei educativa, que estiguin absolutament a les aules rostint de calor, que estiguin 35, fins i tot 37, 38 alumnes a l'aula? Què és el que realment perjudica els alumnes? Doncs nosaltres estem reivindicant que es posi el focus en el que importa en quant a la perjudicació d'aquest alumnat.
0: Vet aquí una doble funció de la reivindicació, no? Perquè en aquest sentit la vaga no és només una eina de pressió, és també una forma de visibilitzar un problema estructural. Creus que la docent actual se sent escoltada quan protesta? O hi ha una sensació de desgast o fins i tot de resignació? Què va passar ahir a Sabadell?
1: Bueno, doncs el que va passar va ser una resposta a aquesta sensació de no ser escoltades. De fet, hem viscut un creixement d'aquest malestar davant d'un sacrifici individual que fem nosaltres cadascun, que és no anar a treballar, perdre salarialment el que pertoca, haver de planificar diferent el curs perquè hi haurà continguts que hauràs de fer d'una altra manera. I això ho hem anat fent progressivament i hem hagut d'incrementar. Per què hem hagut d'incrementar aquestes pressions i aquestes mesures fins a arribar a un punt on estem tot aquest mes fent mobilitzacions? Doncs perquè hem rebut unes respostes per part del Departament d'Educació i el govern absolutament minces, que no s'apropen ni de lluny al que estem demanant.
0: Ara que obries aquest meló, quin paper hi estan jugant en tot això els sindicats, en totes les seves variants, i com es posiciona el govern de la Generalitat al respecte?
1: Doncs tenim dues bandes dels sindicats. Tenim els sindicats comprats per part de l'Estat, que tenen uns pactes que els permeten pactar sense representació majoritària, i després tenim els sindicats reals, que són els que ens representen, els que tenen una representació majoritària per part dels docents, els quals estan fent les reivindicacions que nosaltres estem traslladant, o sigui, realment són la veu de tot el gruix de professors i professores de Catalunya, i en aquests se'ls està no només ignorant, sinó amb moltes contestacions que hem rebut en les negociacions, hem sentit que s'estan menyspreant.
0: És molt trist. I fa una pudor de podrit que em fa vergonya.
1: Sí, a més és això, el joc, no?, de dir no, sí que estem negociant, però realment ahir, en el context, no?, de que Sabadell es va fer unes mobilitzacions molt potents en representació de tot el Vallès Occidental, doncs en aquest ambient vam rebre una proposta que deia que les millores que havien ja pactat, en comptes de fer-se en 4 anys, es farien en 3. I nosaltres què hem de fer davant d'això? Ens estem partint la cara al carrer, estem posant el cos.
0: És increïble. Era preciós fa 15 minuts veure com et brillaven els ulls parlant sobre la importància que té el paper de l'educació en la nostra societat, i és meravellós veure com tan ràbies i com actueu fent front al sistema que no us deixa desenvolupar la vostra professió i fer exercici d'aquesta vocació que tant se us menciona. Jo et demano, Mari Carmen, que els eduquis i que les eduquis en l'antifeixisme.

0: Seguim parlant amb la Mari Carmen. Companya, si et sembla bé, assumiré ara que les condicions materials expliquen la nostra realitat a nivell lògic i cultural. I ho faig per fer-te una pregunta molt concreta. En quines condicions s'ha donat aquest curs lectiu, dins i fora les aules, respecte a l'exercici de la teva tasca docent?
1: Doncs les condicions a les quals estem donant el curs lectiu són unes condicions precàries i sobretot precaritzades. Les nostres reivindicacions van, per exemple, de que els edificis estructuralment dels centres educatius estan en males condicions. Veiem edificis en les quals les persianes es cauen, o els lavabos no funcionen, o hi ha hagut inundacions i no hi ha hagut una reparació real. Llavors, tu vas a un lloc on estaràs la major part dels teus dies com a alumnat, i veus que això està així i que no hi ha una resposta per poder cuidar l'espai, quina sensació t'emportes al cos? T'emportes una sensació d'estar a gust en el lloc on ets? Passem fred, pensem calor. Jo m'he trobat en aules on érem tanta gent a l'aula que no teníem suficients cadires i taules i havíem d'anar a altres classes a poder agafar-ne i després tornar-les, i tot seguit de gestions que realment no hauríem de formar part del nostre dia a dia, que també resten de la possibilitat de poder centrar-nos en el que importa, no? I en aquest sentit tenim un munt d'alumnat que estan, per exemple, fent classes en barracons. A mi això se'm cau la cara de vergonya. Com vols educar en un barracó quan plou i això és una llauna? Quan es parla una miqueta més fort d'un volum normal i allò ressona que t'acaba fent mal al cap.
0: I com de significativa ha sigut la resposta docent a aquesta realitat? En quins termes s'ha donat?
1: Doncs nosaltres, els docents, hem dit prou. I a mi això m'ha fet sentir aquest curs molt, molt esperançada. Diem prou a una realitat que el futur dels nostres infants no mereixen. Per exemple, s'ha donat fa poc una iniciativa que em fa molta il·lusió, que és Cremen les aules, que un conjunt de docents s'estan mobilitzant per poder posar medidors de la temperatura i la humitat que hi ha a les aules i poder fer un report en directe a una pàgina web on tu pots veure en cada escola quina temperatura hi ha en aquell moment. Això és només el principi d'una mobilització per poder denunciar públicament el que està passant. Sovint sento que la gent pensa que estem en unes condicions molt millors de les que realment estem.
0: Comunitat. Creus que l'escola encara és un espai de construcció col·lectiva?
1: Sí, i molt important, de fet. Avui anava pel meu centre i veia una iniciativa xulíssima per part dels estudiants, ja no només dels docents, de fer una jornada d'intercanvi cultural. I és una proposta que ha sorgit d'ells, no? Llavors, que veure que tenen aquesta iniciativa d'organitzar una cosa que beneficia a tothom i que durant unes hores estaran compartint menjars d'arreu del món, és preciós i ho has de viure.
0: Creus que l'educació concertada té cabuda en aquest sistema?
1: Crec que l'educació concertada va en detriment d'aquest sistema. El sistema públic d'educació vol sentar unes bases igualitàries per a tothom. En el moment que tu estàs posant una barrera d'entrada a una educació monetària, estàs segregant, estàs diferenciant el que pot del que no pot. I això va en contra de les bases de la igualtat, que per mi és el pilar fonamental de l'educació.
0: Hi ha alguna cosa, no obstant, que el sistema educatiu estigui fent bé i que sovint no es reconegui prou?
1: Ostres, sí, i tant que sí. som focus de crítiques, però realment el que fem a les aules té un valor incalculable. Què estem fent bé? Estem fent-ho el millor que podem amb els recursos que tenim. M'agradaria que això la gent ho entengués, perquè sempre hi ha l'argument de no, és que hi ha molta gent que està ahí i què passa? Doncs no els agrada treballar i treballen i tal. Agafen la baixa a la mínima, tal. La realitat és que hi ha un percentatge molt alt de baixes de salut mental, però és que això és produït per les condicions de treball directament. I la realitat que jo veig i visc és que els docents tenen una gran qualitat en el nostre sistema educatiu i estan fent tot el possible i estan posant hores que ningú compta i ningú s'arriba a fer una idea per poder millorar el que tenim, no? Imagina't com funcionaria si realment tinguéssim el suport.
0: I estic totalment d'acord, i aquí parlaré de l'Arnau que era alumne. Tu i jo ens coneixem des de fa molts anys.
1: Molts anys.
0: Vam anar al mateix, a la mateixa escola, uh-huh. Vam anar al mateix institut.
1: Correcte.
0: Després ens vam separar. Jo vaig estudiar amb una concertada. I podria dir avui, amb distància i amb perspectiva, vaig tenir un gran professor. Vam tenir un gran professor, que era l'Òscar Estany Puig. Però a l'educació pública, que és on vaig cursar el batxillerat, vaig tenir molts i moltes bones profes. No cal dir res més. Qui també ho va fer molt bé parlant del seu petit país va ser Gael Faller.

0: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin.
1: Aquesta petita i encantadora conversa està donant per molt i no vull que marxis sense que ens puguem fer una idea dels mecanismes que una docent, en aquest cas tu mateixa, utilitza per fer efectiu el procés cognitiu. Quins mètodes empres per fomentar l'aprenentatge del teu alumnat?
2: Doncs tenim moltes eines a la nostra disposició com a docents i coses que a mi m'agraden molt és, i em resulten un repte molt gran, transformar conceptes molt complexos en realitats que ells puguin assumir, realitats que vegin com una cosa que els interpel·la, no com algo aliè. Llavors, en aquest sentit m'agrada molt connectar amb casos reals. Si, perquè dèiem abans, si parlem de drets laborals, no ens quedem en una idea abstracta, sinó que anem a buscar casos reals de negociacions col·lectives, per exemple, o casos reals de disputes. Per exemple, m'agrada molt posar-los casos de los riders, de són autònoms, són falsos autònoms. Sí, coses que ells puguin veure en el seu dia a dia i puguin reconèixer que són realitats que els interpel·len. Llavors, des d'això a documentals, programes, que hi puguin connectar, no?
1: Aquí es nota molt la teva vessant de formació i orientació laboral, eh? Com t'adaptes als diferents estils d'aprenentatge i als nivells d'habilitat que podem trobar dins l'aula? Com ho fas?
2: Doncs la veritat és que m'agradaria adaptar-m'hi molt més, però vista la realitat, el que intentem és proporcionar molts tipus diferents d'activitats que impliquin diferents processos cognitius. Llavors, com més variades siguin els tipus d'activitats que els presentes, més possibilitats tindràs de recollir fruits per part seva. No podràs centrar només l'aprenentatge en memoritzar i basar aquest coneixement en una prova, sinó que hauràs d'intentar fer debats, hauràs d'intentar fer treballs en grup, hauràs d'intentar fer, doncs, si els agraden els Kahoots, fer-li un Kahoot de tant en tant. Però també els hauràs d'intentar que comprenguin un text amb tota la seva complexitat, no? I són tantes les maneres que, bueno, això, ens veiem en poc temps per desenvolupar-les totes. Tant de bo arriba el dia que pugui, eh?
1: Tant de bo. Com fomentes la creativitat i el pensament crític, tu, a les teves classes?
2: A mi m'agrada molt, en aquest sentit, va molt lligat, generar un ambient on ells se sentin segures per poder equivocar-se. Penso que és la base on construir després un espai on puguin fer preguntes que realment no se sentin tontos o tontes per poder fer-les. En el moment que et fan realment aquestes preguntes que els mou algú per dins, és quan tu pots començar a indagar i a treballar aquest pensament crític i a connectar amb el que realment porten a dins. Sento que moltes vegades venen a les aules amb moltes pors, sobretot amb les edats que jo tracto, no? Que són adolescents a partir de 16 anys. I què dirà el grup si pregunto això, no? Se'n riuran de mi, no? Llavors, la base principal és fonamentar un espai on estigui prohibit, i si dic així, prohibit, riure's de ningú per poder preguntar qualsevol cosa.
1: Molt breument, Mari Carmen, en quin moment sents que la teva tasca com a mestra ha estat exitosa?
2: Ostres, això, per sort, ho sento habitualment quan veig resultats positius. No només en notes, sinó en ambient de classe. Quan es pot generar un ambient en el que l'alumnat té confiança entre ells i amb tu, per mi això té un preu que no està pagat. Mm-hmm.
1: Ves-te pensant una última frase, un pensament, d'acord? Mentre jo despedeixo el programa, que t'ho demanaré. Estic segur que els teus i les teves alumnes tenen una sort que haurien de valorar molt, Mari Carmen. Moltes, moltes gràcies de tot cor per venir avui a expressar tan bé tot el que ens has explicat. Crec que no hi ha gaire marge per dubtar de la professionalitat i la vocació d'una funcionària de cap a peus, com ho ets tu. A mi, i vull que quedi clar que això que diré ara és a títol personal, només em sorgeixen una sèrie de preguntes. Què ha de passar perquè la societat se n'adoni que us ha de fer costat sense reserves? Quines tecles s'han de tocar perquè la gent se n'adoni que l'educació, en la seva condició de dret humà indispensable, que ens hauria de fer ciutadans i ciutadanes en igualtat de condicions, no pot ser mai un negoci? Com ara la vivenda, per parlar d'un tema que estigui de moda, no? Què hem de fer per aconseguir erradicar d'una vegada per totes la concertada? Què s'ha de moure a les consciències per fer entendre a la gran massa social que el català es troba en greu perill? I no és per culpa de la immigració, eh? La segona onada migratòria del segle XX no va ser pas un problema. Era un repte i es va assolir, es va poder. No ho sé. No ho sé, però segurament no ho veurem resolt. La frase, Mari Carmen.
2: Bé, jo sento que l'educació és l'única professió, i això ho diem molt als docents, que genera altres professions. I en aquest sentit hem de fer-la valer, que la crisi social, reflectida en la crisi educativa, la hem de transformar entre tots i totes, no només els professors.
1: Doncs així, així tancarem avui el programa. Hem intentat copsar el que hi ha més enllà de l'enrenou, entendre una mica què està passant, que no és poca cosa, perquè quan falla l'educació no només falla una institució, tampoc, falla la manera com una societat construeix el seu propi futur. Així que reflexionem-hi, si us plau. Nosaltres ens tornarem a trobar el primer dimecres de juny, aquí, a Ripollet Ràdio, a la Rima i el Bit. Mentrestant, no sigueu esclaus del segle XXI i llarga vida a l'educació pública.

0: Ripollet Ràdio.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina. You got me on Facebook. Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició, en aquest cas la que fa el nostre programa 2029 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquest espai del dia d'avui i el que ve, basats en més que res en l'actualitat, tot i que també tocarem algun disc del 2025 que ens va quedar la lleixa

Note to Self, pel segell Magnolia, es va editar el 11 de novembre 2022, l'edició de luxe, el 2025, en cançons com aquesta, que m'encanta aquest tema que acabem d'escoltar, Still the Cowboy, o també el senzill anomenat Cancel.

cançons que ens acompanyen avui de l'actualitat musical, perquè les anem deixant de banda per una cosa o per l'altra, i al final resulta que des d'ençà ara fa un any tenim més de 6.000 cançons per escoltar, i òbviament no donarem a l'abast, i menys si xerro tant. Abans d'aquest senzill, aquest cancel que acabem d'escoltar, es va extreure un tema que va ser un èxit menor, també un número 29 a les llistes de country el 2022, que donava a presentar aquest disc d'en Randy Houser. Es deia No to Self, i la cançó també portava el mateix nom.

Randy Houser, un cantant amb una dotzena d'èxits i més d'un bilió de reproduccions a través d'internet, i amb l'àlbum How Country Feels, que va arribar al número 1 de les llistes de música country. També el seu primer número 1 com a compositor, aquell Good Night Kiss, i una cançó nominada al Premi de Cançó de l'Any per la Country Music Association, aquell Like a Cowboy. Seguim i també recordarem un disc, el de debut de Carter Faith, tot i que anteriorment ja havia editat tota una sèrie d'EPs d'ençà el 2021. Tres havia editat abans del seu àlbum de debut per MCA Nashville, el Sherry Valley, aquest disc que ens acompanya amb el cantant nascut el 14 de juny de l'any 2000. Un artista, doncs, que avui ens acompanyarà des de Davidson, una població de Carolina del Nord. Carter Faith Jones, amb una de les cançons de l'àlbum que es diu Grudge.

de l'àlbum que ens portava la Carter Faith, un àlbum produït per Topher Brown, realitzat originalment el 3 d'octubre de 2025. Un disc que a més va mereixer una nominació per àlbum de l'any a la 61a edició dels Premis de l'Acadèmia de Música Country, fent de la Carter Faith la primera artista en 10 anys a ser nominada per aquest premi amb el seu àlbum de debut, seguint el que va fer Chris Stapleton amb el Traveler el 2015. D'aquest disc es va extreure un sol senzill, que va ser la cançó anomenada Betty, que al Regne Unit arribava al número 6 a les llistes de country i al Canadà al número 25.

així hem recordat ja dos àlbums del 2025 que en el seu moment no vàrem contemplar per al nostre espai. Randy Houser i Carter Faith, la segona amb aquest disc Sherry Valley, del qual escoltarem una tercera peça, tot esperant les seves noves cançons, que de ben segur que ens haurien d'arribar ben sovint. Per cert, que si la voleu veure a Netflix, busqueu la pel·lícula Heartland, on hi participa, és una de les estrelles de la pel·lícula, al costat de Jessica Chastain i John Hawkins. El tema que dona nom al seu disc és aquest Sherry Valley.

artista excel·lent que ens arriba des de Skien, una població de Noruega, on va néixer el 14 d'octubre de 1967, a la que conec des de fa moltíssims anys, quan a finals dels 90 començava la seva carrera artística per al segell noruec Showtime Records. Aleshores va publicar el seu primer àlbum, que es deia Country Time, i des de sempre ha estat molt vinculada a la música country, també a la música folk, fent versions i també temes propis, i també cantant en noruec, a part d'en anglès. També hi va participar, doncs, en diverses cançons, en populars concursos, sobretot del nord d'Europa. Heidi Hauch, amb el seu darrer àlbum del 2025, el disc que es titula Country Miles, amb aquest tema By That Tall River, també ple de versions, com per exemple la que fa d'aquest fabulós tema de Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls.

excel·lent i recordada cançó d'en Vivian Keith i Van Peters, que la va fer prou famosa amb Freddie Fursson, amb Freddie Fender, perdó, que va ser un èxit, un crossover a les llistes de pop i de country, el número 1, tant una llista com l'altra, el 1975. Before the Next Seed Falls, amb aquesta versió del darrer àlbum de 2025 d'un artista que darrerament també està jugant molt i la podem trobar amb altres noms a través de la intel·ligència artificial. Aquí no, aquí encara és ella, Heidi Hauch, amb la versió del Me amb Bobby McGee des d'aquest Country Miles.

Chris Jansson és el nostre següent protagonista, un artista que ha realitzat 5 àlbums d'estudi, 3 EPs i 14 senzills i que va debutar el 2010 en Till a Woman Comes Along, que per B&A Records, que va tancar i després va fitxar per Bigger Picture Music Group. També va publicar un EP amb 2 senzills i que també va tancar i després va firmar per Warner Records Nashville, per al qual va enregistrar 4 àlbums d'estudi. Amb el seu propi segell en discogràfic, que es diu Harper Sixteens, va publicar també un disc, The Outlaw's Side of Me, el 2023, i Wild Horses es va publicar, aquest que estàvem escoltant, l'1 d'agost de 2025 a través de Warner Nashville. Hem triat aquesta cançó més rockera per començar el repàs, Up to You, però el senzill que es va publicar d'aquest disc va ser la cançó Me and a Beer, una cançó que va arribar al número 11 de les llistes americanes. Va escriure la cançó al costat d'Andy Sheridan, Ashley Gorley i Taylor Phillips.

Arriben a la recta final de l'espai del Club del Country per el dia d'avui repassant aquests àlbums de 2025 amb la companyia d'en Christopher Pierre Johnson. Chris Johnson, nascut el 2 d'abril del 1986 a Perryville, a l'estat de Missouri. Únic senzill, com han dit, d'aquest disc publicat, però què tal si escoltem la cançó que li dona nom? Wild Horses.

Sí, la part final del nostre programa la compartirem amb en Bruce Frederick Joseph Springsteen. En Bruce Springsteen, nascut el 1949, de pos en el món de la música, també ha tingut certa relació amb la música country a través dels seus anys, i aquest darrer disc que estem escoltant, doncs moltes emissores de música country l'han posat. De fet, és un disc del 2025 que no és nou, sinó que recull peces que havien estat enregistrades en els períodes entre 1983 i 2018. 7 àlbums temàtics que inclou un total de 83 cançons, tracks 2 de Lost Albums. Imagineu-vos la quantitat de música que ha fet, que ha llançat al mercat, i encara la que li faltava per realitzar i per fer. Doncs d'aquest disc que hem escoltat, òbviament no tenim temps per escoltar 83 cançons, el tema Two of Us i una relacionada amb Nashville. Això es diu Somewhere North of Nashville.

cançó de la part de l'àlbum que es diu Somewhere North of Nashville, amb la cançó del mateix nom que el tancava, enregistrat el 1995 al costat de The Ghost of Tom Joad, amb les mateixes sessions. Un tema magnífic que també va ser reenregistrat i va ser inclòs amb el Western Stars del 2019. Un altre dels àlbums que havíem escoltat és el Twilight Hours, que va ser enregistrat en dos períodes, el 2011 i el 17-18, durant les sessions del Western Stars. LA Guard Sessions amb Follow That Dream és el tema amb el qual acabem, que va ser enregistrat el 1983 durant les sessions d'enregistrament de Nebraska i Born in the USA. Bruce Springsteen, Follow That Dream. Adéu-siau i fins la setmana que ve.